sense por a les dents del gos. Però no és saltar-te els semàfors que el té verd mereix respecte, tant si és jove com provecte.